0: De les Illes, en Paco Laguna, el control tècnic, vos saluda Neu Gil. Abans anem a conèixer la previsió del temps per avui. Noelia García, bon dia.
1: Bon dia. Avui dilluns a les Illes Balears comencem la setmana amb temps estable i altes temperatures. Es podran superar els 36 graus a moltes zones i a la illa de Mallorca els termòmetres podran marcar o superar els 40 graus. Avui màximes de 38 graus a Palma, 33 a Eivissa i 32 graus a Maó i a Formentera. Avui temps estable amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Al final del dia, a les Illes Pitiüses es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats febles o tempestes. Bufa vent fluix de llevant amb brises. És una informació d'AEMET.
0: Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix, quan tenim 24 graus a Maó, 26 a Formentera, 27 a Eivissa i 28 a Palma. I volem conèixer també com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Juanan Planas, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estava en tràfic fluid i sense incidències, solo que són les principals carreteres de Mallorca. Només poden destacar el trànsit circulatori, a la via de cintura, a l'altura de la nova i a les entrades i sortides cap al carrer Aragón, de totes dues direccions. I també trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andrats com des de l'autopista d'Incador. Això està per un moment. Molt bon dia.
0: La Guàrdia Civil desplegarà tots els seus mitjans a les Balears el dia de l'eclipsi solar. A tot Espanya participaran més de 24.000 agents que vetllaran pel bon desenvolupament de la jornada els més de 600 punts d'observació oficial, que es redueixen a 26 en el cas de les Balears. La Benemèrita demana col·laboració ciutadana per complir amb la normativa bàsica, que inclou, entre altres, no aparcar allà on no es pot per facilitar el pas dels vehicles d'emergència, així com tenir a l'abast aigua, aliments i combustible per fer front a possibles problemes. I més temes preocupació al sector de la restauració a Mallorca davant la constant baixada del nombre de reserves als restaurants al mes d'agost per part dels estrangers. Amb el pas dels anys, el turista cada vegada escurça més la seva estada a l'illa i ve amb una menor capacitat adquisitiva. Des de Pimem Restauració, el seu portaveu César Amable explica que aquesta baixada en la capacitat de despesa dels turistes fa que aquests optin per quedar més estona a l'hotel i fer més les menjades allà.
3: Què passa? Que antes, si estaban dos semanas, pues la gente llegaba, se alquilaba un coche, algunos días comía en el hotel y otros días tenía, pues un día hacía malo y salía a dar una vuelta. Iba hasta, no sé, hasta las Cuevas del Drax, iba hasta la playa, o si estaba malo, pues iba a Palma, a recorrer el centro de Palma, ¿no? Hacía más actividades que simplemente estar en el hotel y en la playa.
0: Aquest problema es suma a les onades de calor que duim patint tot l'estiu. Una calor que no es nota només a terra ferma, l'aigua de la mà està molt calenta. Dissabte, la boia de Maó va registrar una temperatura rècord de 32,36 graus. Es tracta del segon registre mai mesurat a tot l'estat després dels 33 graus que es van mesurar dimecres passat a la boia de Sadragonera. Segons expliquen des de la Meteociència Balear, la temperatura normal per aquesta època de l'any hauria d'estar entre els 25 i 26 graus. Més temes, del Parlament ha sol·licitat al Tribunal Constitucional l'aixecament de la suspensió de la derogació de la Llei de Memòria Democràtica. La cambra considera que no existeixen perjudicis derivats d'aquella decisió i insisteix en que ni es desprotegeix a les víctimes ni s'han paralitzat exhumacions. En un recent escrit d'al·legacions, la institució rebutja la mesura cautelar i defensa la legitimitat de la norma perquè va ser aprovada, diuen, al ple del Parlament. Per a la cambra, la suspensió cautelar no és neutra i demana que es respecti l'autonomia de la institució. I Serveis Ferroviaris de Mallorca afegirà una freqüència addicional de tren per facilitar el transport de la ciutadania fins a Sineu, on avui es celebra la tradicional festa del MUC. L'empresa justifica aquest servei especial tan reduït en les obres que s'estan duent a terme als tallers de Son Rullant, una circumstància, recordem, que obliga a circular durant un tram per via única i que impedeix una major circulació de convois. I ja és oficial en els esports, Samu Costa fitxa per l'Al Nassr per 22 milions d'euros i es converteix en la venda més cara de la història del Mallorca. El club guanyarà 18,2 milions amb el traspàs per la plusvalia del 20% que conservava l'Almeria. Ara sí, el portuguès s'acomiada del mallorquinisme i posa rumb a la Lliga Saudita, on compartirà vestidor amb Cristiano Ronaldo. Tornem amb més informació d'aquí 15 minuts. Fins després.
4: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
5: Las mañanas de Radio Nacional. Lara Hermoso.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo siguen? Pendientes hasta ahora de 3.

0: És la 1:30, tranquil·litat als aeroports de les Illes. Ara, el primer dia de controls als viatgers procedents d'Itàlia. Pràcticament cap dels avions que han aterrat a l'arxipèlag des d'aquell país han estat sotmesos al control de documentació extra, fruit de les desavinences entre els governs d'Espanya i Itàlia. Només s'ha demanat la documentació als passatgers d'un vol Roma-Palma, però, segons ha explicat un dels passatgers, no ha suposat cap demora per als turistes.
1: Control is normal. Okay, it's so quickly and there are not queuing.
0: Tot i així, les agències de viatges confien que la situació es resolgui en pocs dies. Escoltam Laura Muñiz, de l'Associació d'Agències de Viatges de les Illes Balears.
2: Yo creo que todo el mundo tiene la esperanza de que esto se solucione en pocos días, porque es algo que tampoco tiene mucho sentido bajo mi punto de vista y creemos que operativamente le complica la vida a todas las partes. Así que yo creo que la gente confía en que esto en unos días se solucione.
0: Avui és dilluns, dia 10 d'agost. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Paula Bendito. Detectat un brot de xarampió a Mallorca amb 6 contagiats.
3: El contagi es va produir dins les instal·lacions de Son Espases. Tots els afectats es troben en situació d'aïllament domiciliari i s'investiguen 26 contactes estrets.
0: La platja d'Escodolà continua tancada al bany.
3: L'Ajuntament de Sant Josep està a l'espera dels resultats de les noves analítiques realitzades avui de matí. Recordem que divendres a la tarda va anunciar que hi havia detectat contaminació fecal poc després que diversos grups ecologistes haguessin denunciat que la depuradora de l'aeroport vessava aigües mal depurades en aquella zona.
0: Una guia perquè els comerços esquivin les inundacions.
3: La confecciona del govern i la rebran tots els petits negocis de les illes abans que comenci la temporada de pluges intenses. Inclou pautes pràctiques perquè els negocis puguin prevenir riscos, preparar els establiments i minimitzar els possibles danys en cas de pluges intenses o inundacions.
0: Juliol trenca tots els rècords.
3: La temperatura mitjana a l'arxipèlag ha estat 3 graus per damunt de l'habitual en aquest període. Segons l'EMET, el mes passat ha estat el més càlid de la història, empatat amb el de 2022. Avui, l'interior i el ponent de Mallorca es troben en alerta taronja per altes temperatures. La resta de l'arxipèlag, excepte el sud de Mallorca, es troba en alerta groga.
0: I on avui no importa la calor és a Sineu. En el dia del MUC no hi ha alerta que valgui, i si n'hi ha, és de color rosa.
3: Milers de persones desafien la calor per participar en una de les neofestes més emblemàtiques de Mallorca. La festa ha començat ben prest amb la romeria fins al Puig de Reig i la tradicional invocació del MUC, qui després ha baixat fins al poble per fer el pregó.
0: I en els esports?
3: Estela Tonraz s'ha classificat per a la semifinal del 200 esquena en els europeus de natació que es disputen a París. La nedadora palmesana ha fet el segon millor temps de la seva sèrie i avui a Baixa cercarà un lloc a la final d'aquesta disciplina.
0: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios.
4: Avui les temperatures amb pocs canvis a les Balears seran significativament altes en general les màximes i perill important a l'interior i sud de Mallorca per valors que poden assolir o superar els 39 graus en alguns punts. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Palma, 33 a Eivissa, 32 a Mahó i Formentera. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, amb augment durant la tarda a la nit d'intervals de núvols sense descartar-se a les Pitiuses, algun ruixat ocasional amb tormenta. El vent avui ho farà fluix de l'est i sud amb brises costaneres. Demà, les temperatures amb pocs canvis, continua eixa calor amb màximes de 35 a Palma, 34 a Mahó, 33 a Eivissa i 32 a Formentera. Pel que fa a les mínimes, continuen les nits tropicals o tòrrides. No baixaran dels 26 graus a Eivissa i Formentera, dels 23 a Mahó i dels 22 a Palma. Demà, al cel, s'esperen intervals de núvols sense descartar-se algun ruixat ocasionat i aïllat, tendint durant la tarda a clarejar el cel. El vent serà fluix de l'est i del sud-est amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, una informació que completam amb la temperatura de mateix. Recordem que l'interior i ponent de Mallorca es troben en alerta taronja i que la resta de l'arxipèlag, excepte el sud de Mallorca, es troba en alerta groga. I de les temperatures que tenim ara són de 33 graus a Palma, 31 a Mahó i a Formentera i 32 a Eivissa. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem a partir de les 2:10 amb tota la informació local al Radio Diari. Us deixem ara amb la Ronda Territorial de Ràdio Nacional d'Espanya.

0: Rosa Perarnau.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El fuego ha vuelto a prender en varias comunidades. Segovia, Castellón y Huelva luchan hasta ahora contra tres incendios forestales que han obligado a desalojar a miles de vecinos. Enseguida estamos en todos esos puntos, pero la primera parada es en Ceuta. Hace unos minutos ha comparecido desde allí el ministro de Política Territorial cuando se cumplen 11 días de la entrada masiva y apenas unas horas después de la gran manifestación vecinal para denunciar la situación límite en la que se encuentra la ciudad autónoma. Ángel Víctor Torres se reunido con el presidente ceutí, con Juan Jesús Vivas. Les acabamos de escuchar a ambos. Vamos a ver qué han dicho. Teresa Jiménez, buenas tardes.
2: Buenas tardes. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que la prioridad pasa ahora por la reagrupación familiar de los menores que permanecen en Ceuta. Un proceso que ha advertido requiere comprobar cada caso y que llevará tiempo.
3: Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con sus familias.
2: Mientras tanto, el gobierno ha reforzado el dispositivo de seguridad con un 40% más de efectivos de la Guardia Civil y un 30% más de Policía Nacional para responder a esta crisis. El ministro y el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, evitan concretar cuántos menores permanecen actualmente en la ciudad.
4: Hablando por nuestras calles, por nuestros barrios, miles de personas sin techo, sin un lugar donde poder atender y satisfacer sus necesidades vitales.
2: Ambos se han confirmado que se han identificado unos 1.400 menores que ya se han filiado y que el ejército estudia nuevos espacios de acogida, entre ellos el antiguo hospital militar.
1: Precisamente este próximo jueves se reúne la Comisión Sectorial de Infancia para empezar a preparar el traslado a la península de los menores que están en Ceuta. Vox ya ha adelantado que sus vicepresidentes de Extremadura, Castilla y León y Aragón no van a acudir, si lo harán los consejeros del PP, aunque en una entrevista en OK Diario, Alberto Núñez Feijóo exige al gobierno que negocie con Marruecos su repatriación.
5: Lo lógico y lo pertinente es devolver esos menores a Marruecos. Es que, ¿por qué los mayores sí y los menores no, si son los más desprotegidos, los que deben de irse con sus familias? Y además Marruecos ha dicho que le está dispuesto a recoger a los menores compatriotas, ¿no?
1: Ceuta aún está lejos de recuperar la normalidad y atenta también a los mensajes que circulan en redes sociales en Marruecos avisando de un nuevo intento de entrada el próximo sábado. Defensa ha ordenado cancelar los permisos a todos los militares desplegados en la ciudad autónoma. Mar Lupien, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer por la tarde se comunicaba esa suspensión de los permisos desde el 13 de agosto y hasta que acabe el mes a los casi 3.000 militares que se agrupan en la Comandancia General de Ceuta. El general jefe les ordena que estén disponibles sin excepción, salvo casos excepcionales y debidamente justificados. Alegan necesidades del servicio por la crisis migratoria que supone un aumento de la actividad de las unidades que trabajan allí. Afecta, por ejemplo, a la unidad de logística, al grupo de regulares Ceuta 54 o a los servicios sanitarios de la comandancia. Esta medida respondería a las labores de prevención de las Fuerzas Armadas ante un posible nuevo intento de entrada masiva durante los próximos días. A principio de mes, el pasado día 1 ya se avanzaba una suspensión de estas características que ahora se prolongaría de nuevo sin fecha límite de momento, salvo, como decimos, circunstancias excepcionales.
1: Y sobre otra de las derivadas de esta crisis, las tensiones diplomáticas con Roma. Hoy por tercer día han seguido en los aeropuertos españoles los controles aleatorios a pasajeros procedentes de Italia. Desde el sábado se ha identificado a más de un millar de personas. Es la respuesta de nuestro país a la misma medida adoptada por el gobierno de Giorgia Meloni por la entrada masiva de Ceuta. Vamos a ver cómo se están llevando a cabo esos controles en el aeropuerto de Palma. Y está Enrique Más. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Los viajeros que venían desde Roma nos han confirmado que los controles han comenzado hoy en el aeropuerto de Palma, unos controles que están destinados a los ciudadanos de terceros países, aunque los llegados desde la capital italiana aseguran que los están realizando a todos.
8: Passport and ID is the same.
9: No, everybody.
8: Control is normal. Okay, it's so quickly.
7: Solo DNI o pasaporte, señalando que no se habían formado colas porque los controles son simples y rápidos. Sin embargo, otro pasajero llegado desde Nápoles nos decía que a la salida de su vuelo no había presencia policial. Y que se ha encontrado lo mismo que cualquier otro día. El resto de pasajeros de Roma nos comentaban que conocían la situación, ya que ya estaban informados de las decisiones de ambos gobiernos por la crisis migratoria de Ceuta.
1: Nos ocupamos ya de la evolución de los incendios forestales que más preocupan ahora mismo en Segovia y en Huelva, con el viento y con el calor dificultando el trabajo de los bomberos. Centenares de efectivos tratan de sofocar el fuego declarado el pasado jueves en la localidad onubense de Niebla. Casi medio millar de vecinos siguen desalojados, aunque el perímetro del incendio, según los últimos datos oficiales, está ya en las 20.000 hectáreas. Buscamos la última hora desde el puesto de mando avanzado. Ahí está Guillermo García. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Sí, un incendio fuera de capacidad de extinción. De esta manera ha definido el consejero de emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, el incendio que arrasa la provincia onubense. Otra jornada más, el viento y los focos secundarios complican las tareas de los más de 600 efectivos que en ocasiones tienen que detener la actividad por seguridad. A eso se suma la dificultad del terreno. El incendio, según el consejero, se extiende sin control.
9: Con estos comportamientos es un incendio fuera de capacidad de extinción, no por medios, sino por la reacción del propio incendio.
0: Sanz ha actualizado también la cifra de hectáreas afectadas.
9: De un incendio activo de gran extensión que ha podido superar los 20.000 hectáreas, repito, no quiere decir que se hayan quemado las 20.000 hectáreas, estoy hablando de perímetro recorrido.
0: El principal objetivo a esta hora es contener el frente norte del incendio, el más cercano a las poblaciones. Precisamente acaba de terminar una reunión para analizar posibles nuevos desalojos. Se sumarían a los casi 500 desalojados.
1: Son horas difíciles también en la provincia de Segovia, con dos fuegos activos en las Navas de San Antonio y en Revenga. Se ha confinado a los residentes de una localidad, además del desalojo de las de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute. Casi 5.000 vecinos siguen fuera de sus casas. Muchos han pasado la noche en el polideportivo del Espíritu.
10: Yo por lo menos loco por marcharme, ¿eh? Haría tres coches de guardia. ¿Dónde van ustedes? No pueden pasar. Medicinas que me harían falta. Pues no pueden pasar.
11: No se quema ninguna casa, eso lo han conseguido pagar.
1: Mejores noticias llegan desde Castellón. Esta pasada noche la meteorología ha jugado a favor para combatir el fuego de Tirig y los equipos de extinción confían en darlo por estabilizado en las próximas horas tras arrasar más de 800 hectáreas. Así marcha este lunes 10 de agosto, en el que una última hora nos lleva también a Zaragoza. Luis Ortín, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Detenida la hija y la pareja del matrimonio hallado muerto este domingo en su casa con signos de violencia. Alejandro Navarrete, buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes. Ambos pasarán en las próximas horas a disposición judicial. El caso lo instruye el Tribunal de Instancia de Gea de los Caballeros. Mucha consternación en esta localidad zaragozana, en Tauste, por esa muerte violenta, por ese presunto doble homicidio por el que una de las hijas del matrimonio, junto a su pareja, van a ser investigados y han sido detenidos. José María Alcubierre es el secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, organización a la que ambos fallecidos, Javier y Esther, estaban muy vinculados.
14: Ha sido un shock, no nos podíamos imaginar un desenlace y una situación violenta y tan desgarradora como la que le ha pasado a Javier y a Esther.
13: Ambos fueron encontrados sin vida este sábado en su domicilio, en habitaciones distintas, por dos familiares preocupados porque no lograban contactar con ellos.
12: Para el eclipse solar, miles de personas van a desplazarse a la franja de totalidad donde la luna ocultará el sol al 100%. La DGT prevé para estos días entre 400.000 y 1.000.000 más de desplazamientos. Las comunidades donde se podrá ver el fenómeno ultiman los dispositivos de seguridad, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, en Guadalajara y Cuenca. Iván Domínguez, buenas tardes.
15: La primera recomendación de José Pablo Sabrido es que el miércoles evitemos los desplazamientos por razones de seguridad. Prevén mucho movimiento que comenzará desde primera hora de la tarde y que durará hasta las 11 de la noche.
16: Va a haber numerosos agentes del sector de tráfico cuidando por la movilidad, pero es esencial que los ciudadanos que nos movamos tengamos también cuidado.
15: El grueso de los guardias civiles movilizados, unos 800, estarán por la tarde, mientras que los 300 policías nacionales estarán destinados en las ciudades de Cuenca y Guadalajara. Habrá agentes de tráfico, del Seprona y de la unidad de drones, entre otros. El dispositivo de seguridad comenzará desde las 12 de esta noche y terminará a las 12 de la noche del día 13 de agosto.
12: Gracias. Y de los mercados, muy pendientes de la posible reapertura del estrecho de Hormuz, que siguen negociando Irán y Omán. De momento, tendencia al alza, con el IBEX superando un día más la barrera de los 20.200 puntos. Mercedes Ruiz, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Las bolsas europeas intentan remontar después de un inicio de sesión en negativo, salvo Londres, que sigue registrando ligeras pérdidas hasta ahora. El IBEX 35 se da la vuelta y sube ahora un 0,3%, con lo que supera los 20.200 puntos y se sitúa de nuevo en zona de máximos, todo con un petróleo que hoy mantiene la senda alcista. El Brent, de referencia en Europa, se encarece más de un 1,5%, se acerca a los $85 el barril.
1: Y en los deportes continúa la guerra del fútbol mundial contra Infantino. Juanma Pérez Moya, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la AFC, es decir, la Confederación Asiática de Fútbol, la CONCACAF, que rige el fútbol norteamericano, centroamericano y caribeño, y la UEFA, que es la Confederación Europea, firman una carta conjunta contra el presidente de la FIFA. Critican la deriva ultrapersonalista de su gestión e insisten en lo que califican textualmente como una profunda falta de juicio después de que Infantino quisiera privatizar el Mundial de Fútbol. Hay silencio donde deberían haber rendición de cuentas, afirma.
1: Gracias, pues con los temas volvemos a partir de 12:30. Ahora se quedan con la información más cercana, la de sus comunidades.
19: Radio Diari Migdia, Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
20: Bon dia, són les 2:10. Tranquil·litat als aeroports de les Illes en el primer dia de controls als viatgers procedents d'Itàlia. Pràcticament cap dels avions que han aterrat a l'arxipèlag des d'aquell país han estat sotmesos avui al control de documentació extra fruit de les desavinences entre els governs d'ambdós països. Només s'ha demanat la documentació als passatgers d'un vol Roma-Palma, però segons ha explicat un dels passatgers, no ha suposat cap demora per als turistes.
21: Control is normal. Okay, it's so quickly and there are not queuing.
20: Tot i així, les agències de viatges confien que la situació es resolgui d'aquí a pocs dies. Avui és dilluns, dia 10 d'agost. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Enrique Mas. Detectat un brot de xarampió a Mallorca amb 6 contagiats.
22: El contagi es va produir dins de les instal·lacions de Son Espas. Tots els afectats es troben en situació d'aïllament domiciliari i s'investiguen 26 contactes estrets.
20: La platja d'Escodolà continua tancada al bany.
22: L'Ajuntament de Sant Josep està a l'espera dels resultats de les noves analítiques realitzades avui de matí. Recordem que divendres a la tarda va anunciar que hi havia detectat contaminació fecal poc després que diversos grups ecologistes haguessin denunciat que la depuradora de l'aeroport vessava aigües mal depurades en aquella zona.
20: I en els esports?
22: Estella Tornac s'ha classificat per a les semifinals dels 200 metres esquena en els europeus de natació que es disputen a París. La nedadora palmesana ha fet el segon millor temps de la seva sèrie i avui ara vaig acercar a un lloc a la final d'aquesta disciplina.
20: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Jordi Urios.
23: Avui les temperatures amb pocs canvis a les Balears seran significativament d'altes en general les màximes i perill important a l'interior i sud de Mallorca per valors que poden assolir o superar els 39 graus en alguns punts. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Palma, 33 a Eivissa, 32 a Mahó i Formentera. Pel que fa al cel, poc ennuvolat, amb augment durant la tarda a la nit d'intervals de núvols sense descartar-se a les Pitiuses, algun ruixat ocasional amb tormenta. El vent avui ho farà fluix de l'est i sud-est amb brises costaneres. Demà, les temperatures amb pocs canvis, continua eixa calor amb màximes de 35 a Palma, 34 a Mahó, 33 a Eivissa i 32 a Formentera. Pel que fa a les mínimes, continuen les nits tropicals o tòrrides. No baixaran dels 26 graus a Eivissa i Formentera, dels 23 a Mahó i dels 22 a Palma. Demà al cel s'esperen intervals de núvols sense descartar-se algun ruixat ocasionat i aïllat tendint durant la tarda a clarejar el cel. El vent serà fluix de l'est i del sud-est amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
20: Ho dèiem en portada, primer dia de controls a l'aeroport de Son Sant Joan de Palma els viatgers que arriben des d'Itàlia dins del context de la crisi diplomàtica d'Espanya amb Roma per la resposta de l'executiu de Giorgia Meloni a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Els més italians a partir-los han sigut els de Roma.
22: Sí, els viatgers que arribaven des de la capital italiana s'han confirmat que els controls han començat a l'aeroport de Palma. Uns controls segons fons policials que estaven destinats als ciutadans de tercers països per a comprovar que Itàlia estigui complint amb la normativa Schengen. Tot i així, els arribats de Roma asseguren que s'estan realitzant a tothom.
21: Passport and ID, is the same?
24: No, everybody.
21: Control is normal, okay, it's so quickly and there are not queuing.
22: Només DNI o passaport, assenyalant que no s'han format cues perquè els controls són ràpids i simples, uns controls que no s'han fet en altre vol d'arribat des de Nàpols.
25: I have to say, not at all I have to say, actually I didn't personally experience, so the situation seems quite calm.
22: Asseguren que tot ha anat normal, com qualsevol altre dia, perquè no hi havia presència policial. La resta de passatgers de Roma ens han comentat que coneixien la situació.
24: Yeah, because of Italy response to Ceuta.
22: Ja que estaven informats de les decisions de tots dos governs per la crisi migratòria de Ceuta.
20: A Eivissa, de moment, no s'estan fent aquests controls de passaports als viatgers provenients d'Itàlia. Tot i això, reconeixen que esperen que la situació es normalitzi aviat per evitar més molèsties i retards, Ignasi Gras.
26: Tot i que aquí a Eivissa avui també havia de començar el control de passaports dels viatgers provenients d'Itàlia, els turistes que arriben ens expliquen que no han hagut de passar cap tipus de control.
27: Nessuna preocupazione, sapevamo che solo una questione politica, in realtà non ha alcun senso questa cosa, una ritorsione che in realtà è solo per andare sui giornali.
28: Nada, nessun controllo, tutto bene.
29: Nada, todo bien.
2: muy fluente y perfecto, ni a la llegada ni a la aterrizada.
3: Ahora no, ni a Milán ningún problema, y también aquí en Ibiza ningún problema.
26: En principi s'havien de fer de forma aleatòria en aproximadament un 10% dels viatgers provinents d'Itàlia. Avui ha programat fins a 19 vols, una destinació amb molt èxit entre els italians, però que, com deien, els que han arribat aquest matí no han patit controls. Les agències de viatges no es mostren preocupats per la situació. Laura Muñiz, de l'agència Viatges Atalaya.
4: Fuera parte de las que haya por la operativa normal en verano, que ya sabemos que suele haber retrasos y alguna cancelación, nada fuera de lo normal.
26: Això sí, tant els viatgers com les agències esperen que la situació es normalitzi quan abans millor.
20: El govern informa de la detecció d'un brot de xarampió a Mallorca. Salut Pública ha activat un protocol de vigilància i monitoratge per contenir la propagació del brot, que compta amb 6 casos confirmats. Margarida Blanquer, bon dia.
5: Bon dia. Estan relacionats entre si, coincideixen en el temps i varen ser tractats al mateix hospital de Son Espases, on es va detectar a un turista menor d'edat que va anar a urgències pediàtriques el passat 19 de juliol. El brot afecta principalment persones no vacunades. De les 6 infeccions confirmades, 5 no havien rebut la vacuna i l'altra no disposa de registre de vacunació. La cobertura vacunal a l'arxipèlag és alta, es posa Salut i arriba al 91% de la població objectiu, ho explica la directora general de Salut Pública, Elena Esteban.
6: Hemos empezado el rastreo de contactos, se manda un SMS a todas aquellas personas que conocemos que han estado en contacto con algún caso confirmado, pues informándoles sobre la importancia de revisar el estado de vacunación y de la autovigilancia de los síntomas durante 23 días, que es el periodo de incubación máximo de la enfermedad.
5: La directora general ha assenyalat que és d'esperar que es produeixin més contagis davant l'elevant nombre de contactes estrets, 26 que s'han registrat, tot i que entra, diu, dins la normalitat.
20: I a Eivissa continua tancada el bany des de divendres un tram de la platja d'Escodolà per contaminació de l'aigua amb bacteris fecals. En concret, la zona afectada és la de davant del torrent de Safon, on entitats ecologistes van denunciar divendres que la depuradora de l'aeroport d'Eivissa està abocant residus fecals. El PP d'Eivissa demanarà a ENA més informació sobre el funcionament de la instal·lació.
22: Presentaran preguntes al Congrés i al Senat per saber des de quan el gestor aeroportuari té constància que els abocaments estan afectant l'entorn d'Escodolar i quins controls i analítiques s'han fet. Reclamen transparència per conèixer l'afectació del torrent, les aigües subterrànies o el parc natural de Ses Salines. Vicente Marí Bosó, president dels Populars a Eivissa, denuncia una gestió pèssima d'AENA.
7: Tratar el aeropuerto de Eivissa como una caja recaudadora y, sin embargo, todos los servicios aeroportuarios son muy, muy deficientes. También este, por lo visto, de la depuración de aguas de la propia terminal aeroportuaria. No podemos ser muy buenos para generar ingresos y quedarnos después los ibicencos con los residuos y los impactos ambientales.
19: Radio Nacional de España, las Islas Baleares. Serveis informativos.
20: La Guàrdia Civil prepara el dispositiu de seguretat pel dia de l'eclipsi. Un dels desplegaments més grans a les Balears serà per terra, mar i aire. Amador Bausà, bon dia.
8: Bon dia. Aquest dilluns els dirigents de la Guàrdia Civil a les Illes Balears han tingut la darrera reunió per repassar les accions que es duran a terme dimecres per garantir la seguretat. El dispositiu inclou la mobilització de patrulles del Servei Marítim, agents del Seprona, patrulles de seguretat ciutadana o l'equip Pegaso, especialitzat en drons. Recomanen comprovar amb antelació si tindran visibilitat del fenomen des del lloc que han pensat per observar-lo amb eines com l'aplicació Horitzó Eclipsi 2026. I en el cas d'haver-se de desplaçar, convé anar als punts oficials per poder tenir garantit l'accés. Escoltam a Mari Carmen Moya, Guàrdia Civil a les Balears.
9: Recalcar que la gente haga ese trabajo previo y compruebe, por favor, desde su ubicación actual, si es posible avistar este acontecimiento sin necesidad de desplazarse, ¿no? Va a ser un momento en el que va a haber mucho desplazamiento en un periodo muy concreto y queremos pues evitar esos desplazamientos innecesarios, ¿no?
20: I més per Mallorca, posa en valor la mobilització multitudinària contra la saturació turística que dissabte va treure milers de persones al carrer a Sóller. La formació defensa el dret dels mallorquins a poder viure dignament a casa seva i reclama un canvi en l'orientació de les polítiques públiques.
5: Precisament sobre aquest canvi de polítiques, Més ha presentat un paquet de propostes per Sóller i els municipis de la Tramuntana que se centren en 4 àmbits: places turístiques, mobilitat, imposts i habitatge. Escoltam el coordinador general de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.
0: Reclamam un retorn a les polítiques de decreixement de places turístiques. Per altra banda, també cal afrontar els problemes en la mobilitat, des de la cogestió aeroportuària a la introducció de la limitació de l'entrada de cotxes a l'illa de Mallorca i també s'imposten a rentacars, després l'augment de l'ITS i del cànon de l'aigua en els grans consumidors i per acabar afrontar el problema de l'habitatge, i això només se farà intervenint en el mercat.
5: Per la seva part, el govern exposa que respecta qualsevol manifestació que es faci dins la legalitat i posa en valor la tranquil·litat en qual es va desenvolupar la jornada. Alhora reconeix que la situació actual obliga a posar límits i que les illes necessiten un topall. Ho explica la vicepresidenta segona, Antònia Maria Estarelles.
10: Màxim respecte, també traslladar que se va fer amb un clima de convivència i tranquil·litat absoluta, que crec que és el desitjable, i com dic, com a govern som conscients de que la ciutadania expressa el que nosaltres també ja tenim damunt la taula, que és que les illes han arribat a un tope i no poden seguir cresquent.
20: Més coses, tots els comerços de les Balears rebran aquests dies una guia amb recomanacions per protegir els seus establiments davant tempestes i inundacions. És una iniciativa del govern en el marc del programa Inuncaip, que arriba just abans de l'inici de la temporada de pluges intenses.
22: La guia inclou pautes pràctiques perquè els negocis puguin prevenir riscos, preparar els establiments i minimitzar els possibles danys en cas de pluges intenses o inundacions. El conseller d'empresa és Alejandro Sáenz de San Pedro.
11: Es una guía muy práctica, muy de sentido común, con pautas para indicar lo que hay que hacer antes de los avisos, durante y después de la tormenta, que es lo que tiene que hacer frente a los temas de seguridad, material, personas, durante la tormenta y posterior a la tormenta. Por lo tanto, esto es simplemente una guía práctica, vuelvo a decir, fruto de la colaboración con el comercio.
22: Des del sector comercial també han posat en valor la necessitat d'anticipar-se a aquests episodis i disposar d'informació clara sobre com actuar. Mateu Coní, portaveu.
12: Estic molt contents de que avui, a més, ens hagi el tanque dintre aquí a la mà, que a qualsevol moment pot haver una dana, entonces que tinguem això ja llest i que els comerços estiguin ja amb una sèrie de normes que almenys puguin saber què han de fer en tot cas de que donin una alerta vermella per una dana.
22: Entre els consells trobem assegurar portes i finestres davant el risc d'inundació, col·locar la mercaderia en zones altes o desconnectar l'electricitat. Recordem que la temporada de pluges intenses començarà el 15 d'agost i s'allargarà fins al 30 de novembre.
20: Per cert, que avui hem sabut que el Servei de Neteja del Litoral del Govern han retirat més de 7 tones de residus a la mar el passat mes de juliol.
22: El dispositiu el formen 23 embarcacions, 15 de platja i 8 de litoral. A Mallorca s'han retirat més de la meitat del total, 3.400 quilos, el 48% del total de residus són plàstics.
20: Obrim la crònica de successos. L'autopista MA13 entre Palma i Alcúdia torna a estar oberta al trànsit.
5: La via ha hagut de ser tallada en dos sentits avui de matí entre els quilòmetres 30 i 40 a l'alçada de Can Bisanyes per mort d'un accident entre quatre vehicles. Els ocupants presenten ferides lleus. La Guàrdia Civil i la policia local han treballat a la zona i recomanen als conductors evitar aquest tram on continuen les retencions.
20: A Eivissa, un incendi al centre de reciclatge de Can Anagreta ha obligat a desallotjar els veïns avui de matinada de manera preventiva.
5: Els afectats han avisat l'1-2 de ben les 3 en veure flames i sentir deflagracions. L'incendi ha afectat la zona exterior de la planta destinada a emmagatzemar olis industrials i plàstics. Hi han intervingut diferents dotacions de bombers del Consell Insular, que ha controlat el foc una hora després i els desallotjats han pogut tornar a casa seva.
20: I la Policia Nacional ha detingut a Palma un home per amenaçar una doctora a un hospital quan no li va demanar una documentació que ell li reclamava.
5: El fet van passar dissabte hora baixa. Una patrulla va ser alertada del fet i en arribar al centre van trobar que l'home havia estat engrillonat pel guarda de seguretat. El detingut ja tenia ordre d'allunyament respecte d'un altre facultatiu.
20: I l'aeroport de Palma, l'Agència Tributària i la Guàrdia Civil han agafat 1.940 capses de tabac de contraband amb un valor al mercat de 10.460 euros.
5: Les duia un passatger procedent de Roma de 27 anys i nacionalitat armènia en dues maletes grosses. L'operació es va fer fa 5 dies en un control rutinari de verificació d'equipatge. La multa pot arribar a triplicar el preu del material intervingut.
20: L'interior i el ponent de Mallorca es troben en alerta taronja per altes temperatures. La resta de l'arxipèlag, excepte el sud de Mallorca, es troba en alerta groga. Un dia més, la calor és notícia i ens dona un titular en forma de rècord.
8: La temperatura mitjana a l'arxipèlag durant el mes de juliol ha estat de 28,1 graus. Això són 3 graus per damunt de l'habitual en aquest període. Segons l'AEMET, el mes passat ha estat el mes més càlid de la història, empatat amb el de 2022. Les Balears ha estat la comunitat que més ha vist incrementada la temperatura mitjana en relació a la mitjana històrica. La segueix les Canàries, que ha registrat una mitjana que supera en un poc més d'un grau l'habitual.
20: Però la calor no espanta els mocaires. Sineu viu avui una nova edició de la Mocada i ho fa amb els carrers plens de rosa pastel, música, sàtira i molta participació. Sentim l'ambient d'aquest migdia abans de l'arribada dels protagonistes al poble.
5: Però la festa ha començat ben prest, al matí, a la Romeria fins al Puig de Reig i la tradicional invocació al Muc, amb proves i el ja famós estira i afluixa en la boca plena d'oli. Després el Muc ha baixat fins al poble per fer el pregó. Ha estat just fa una hora en la plaça de l'Ajuntament plena de gent i molta música per celebrar la seva arribada. Ara, en aquestes hores, toca recuperar forces per poder seguir tot el cap vespre i a les 5:30 la plaça d'Esfossar acollirà s'encuentro entre el Muc i la Muca. La Mucada que acabarà a les 9 del vespre amb el càntic New York, New York, una festa que fa més de 20 anys després, 23 en concret, continua combinant tradició, humor i crítica social i que avui continua omplint Sineu, malgrat la calor.
20: I quan són les 2:26, és moment d'iniciar la informació esportiva.
22: Ja és oficial, Samu Costa fitxa per al Nàsser per 22 milions d'euros i es converteix en la venda més cara de la història del Mallorca. El club guanyarà 18,2 milions d'euros amb el traspàs per la plusvalia del 20% que encara conservava l'Almeria. Ara sí, el portuguès ha acomiadat del mallorquinisme i posa rumb a la Lliga Saudita, on compartirà vestidor amb Cristiano Ronaldo. En una publicació a les xarxes socials, el centrecampista ha dit que ha estat 3 anys de molta felicitat. Mentre el Getafe seria el club més interessat ara mateix per Mojica, el colombià s'ha incorporat aquesta setmana als entrenaments, però tant el jugador com el Mallorca donen per finalitzada la seva etapa a l'illa. I han començat els europeus de natació a les piscines olímpiques de París, on ha fet el seu debut Estela Tornac. La nedadora palmesana s'ha classificat per a les semifinals dels 200 esquena amb el segon millor temps de la seva sèrie, 2 minuts, 10 segons i 22 dècimes. El tercer millor del rànquing general. Avui hora baixa cercarà un joc a la final d'aquesta disciplina. I més nedadors de les illes que disputen els europeus. Hugo González de Oliveira debutarà demà també als 200 esquena. El campió del món en aquesta prova arriba a les piscines olímpiques de París amb bones sensacions després del bon resultat al campionat europeu de piscina curta amb 2 medalles i el campionat d'Espanya celebrat a les piscines de Son Hugo, on va aconseguir 4 medalles, 2 d'or i 2 de plata.
1: Mis sensaciones son buenas. Creo que todas son importantes a nivel personal, claro. Quizás nadar en 24 en 50 espalda puede que no sea medalla, pero para mí sería un buen resultado. Entonces, a nivel de ranking, creo que los centros de estilo, centros de espalda son las que más posibilidades hay de llegar a los puestos más altos, pero a mí me importan todas, claro. No se puede ganar el de espaldas teniendo poca velocidad, así que todas son importantes.
22: En futbol sala, el trofeu Ciutat de Manacor Memorial Miquel Jaume reeditarà la final de la Champions d'enguany entre el Palma Futsal i l'Sporting de Portugal. Serà el primer partit homenatge que el club li farà al seu fundador amb el nom de Fisio Media Manacor. José Tirado, president del Palma.
13: En todo el mundo, un Palma Futsal Sporting es algo más que un partido, aunque sea amistoso. Hemos hecho varios memoriales, pero en Manacor nunca se había hecho un memorial de Miquel Jaume, que todos sabemos lo que significa Manacor para Miquel Jaume y Miquel Jaume lo que era para Manacor y lo que ha hecho por el pueblo.
20: I avui a la cultura parlem de música i teatre.
8: El Festival Mallorca Jazz a Pobla 2026 continua la seva programació avui a les 10 del vespre en el Parc de Cacirera Prim, en Blau Salvatge, un octet liderat pel compositor i vibrafonista mallorquí Joan Pérez Villegas. Una proposta que romp fronteres entre el jazz, la música clàssica i les tradicions musicals de diferents llocs del món. I a Ciutadella, avui a les 9:30 del vespre, tindrà lloc Camelba, de la companyia Campi Qui Pugui, a la Colàrsega del Pla de Sant Joan, un espectacle divertit de teatre i clown que involucrarà a tres persones del públic en una carrera de camells. Un espectacle divertit en el qual els camells no sempre obeeixen i l'absurd acaba marcant el ritme de la competició. L'espectacle forma part de la programació del Teatre d'Esborn, que torna a treure les arts escèniques a espais emblemàtics de la ciutat.
14: Nosaltres ho deixem aquí, tornem amb més informació local a Ràdio Nacional a partir de demà a les 7:25 del matí.